0: cop, s'ha donat grop en els trintes, te posa cop, o traurem dominit. Bornach en Traumatron,
1: Bornach en Traumatron,
0: a todos ni baron,
1: a todos ni baron.